no bather. An áirdar Femi le Noble. Déanmuid go luath ceanta aonach den nóid raig ling arís leis an gcéolaigh iver. A bheith seacht an taft an seo, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.